0: I després Xina, que era un, també com un país com secundari, bueno, estava ahí, no? I era un mercat, però... Com
1: no, deien... Xina sí, sempre sí. Ha sigut un país molt consumidor, de tot tipus de tot tipus de referències, de preus, de tipus de vi, però nunca saps per on poden iniciar. perquè
0: ja fa... Ja l'expectativa, a veure què pot passar, és increïble, sí.
1: Mira, fa 20 anys a Xina li agafaren... reproduint vins principalment dels millors de Bordeaux. I es van dar en compte perquè un dels vins que estava a la venda era una anyada que el propi celler no havia tregut. Aleshores van dir nosaltres que aquesta anyada no l'hem tret. Com és possible que estigui al mercat? I ara el que sí que està passant a Xina és que Xina és molt gran, tenen molts tipus de climatologia, i així el que ha passat és que Xina ja està fent els seus vins. Però estava fent els seus vins en una altitud molt elevada, a peu de ter, o sea, a peu de mar, estan fent tot tipus de vins. I aquest sí que és un problema, perquè un país que històricament ha sigut consumidor passa ara mateix a ser un país productor, com també Clar. Està passant amb el canvi climàtic al sud d'Anglaterra. Això sí que és molt perillós a l'hora del mercat, de l'exportació del vi.
0: I ja per acabar, volia preguntar-te pels propis valencians. Si som un bon mercat per als vins valencians o no? O encara tenim aquesta tendència, és que jo ho escolte pràcticament a diari en els restaurants, no? Demanar una denominació d'origen que està molt bé, però que no és de la Comunitat Valenciana. Som un bon mercat per als nostres vins?
1: El mercat valencià és el millor mercat del món.
0: Sí, senyor.
1: I en especial per als vins valencians, i això ho tenim tots clar. I estem molt orgullosos perquè sí que la tendència dels consumidors valencians és tendre cada vegada més els vins valencians. Sí que és veritat, però perquè a tota Espanya i a tot el món s'estan fent grandíssims vins, que molt de vegades n'hi ha dos denominacions d'origen espanyoles i en vins negres principalment, i un altre dos en vi blancs, que són principalment les quatre denominacions d'origen que copen molt de mercat, no solament a la Comunitat Valenciana, sinó a tota Espanya. Aleshores, sí que es té que lluitar molt en aquestes denominacions d'orígens, però compta que en la Bobal, en la Monastrel, en la Bonica Aire, estem fent grandíssims vins, tenim una oferta de vins espectacular, inclús en algunes zones de la Comunitat Valenciana s'està treballant de varietats foranes com el Sauvignon Blanc, com l'Albariño, s'està treballant molt bé, inclús en la Tempranillo, i aleshores l'oferta dels vins valencians cada any que passa és millor. Uh-huh. I el públic valencià, ja no solament per tindre la mà al cor, sinó perquè da moltíssim de plaer, i en especial últimament els espumosos que s'estan fent, el públic valencià sí que aposta per el vi valencià.
0: Va per un camí, per tant. Maxi, continuarem parlant. Moltíssimes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies i molt bon dia a tots.
0: Avui, mira, anem a canviar coses. Revolució la llavor, perquè avui l'oratge és cosa teua. Avant, Magraner.
2: Toca, quina responsabilitat. A veure si meix bé. Temperatures més de juliol que de maig, que juny comença dilluns. No tanta calor com el divendres, això sí, però calor, que no és d'este mes. Demà, a més, de vesprada i en les zones d'interior, poden arribar ruixats fins i tot acompanyats de tempesta, i la setmana i el mes començarà dilluns amb panorama paregut. Calor, molta calor.
0: Però la dita no, la dita és meua. Diu, a l'hort li va tan bé el formiguer com el femer.
2: Ja podeu anar a esmorzar.
3: Cau la calor a la safor, bombeja el ritme. No estem fent merda facilona, si fem himnes. Se'n va el dolor amb l'olor a mar. Les primaveres demanen vida, l'estiu...